tal semblent un jos randal. De segur son de Santiago, es pas d'imitació, maniac. A cos pai me din China, a rote me los calvaya, u te faràs en plumassa, i a oli de guerri, d'aixo tombar.

0: Me'n tornavi a l'ostal, i tip arrivet en arrelí, que jo l'ulluc del vis presli, s'arreste per costat i lleu, e me regarde din us els. As un putaria de bugin, com o genzin, es un otantic le distros, es pai me din Galapagos, me'n darie lo supermercat, que finiràs l'air despullat, a cot de punt la nan juga, e o li digueri, deixo tumba. Me fotet un bacel, el prenguet dos castanyos, me baiet un patac, i va ieri las bragos.
1: Moralitat!
0: Aquí la verta di ristorio, que por io plavus arriba, como io